0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, doncs cua a la C55 Cabrera per enllaçar amb la 2. Retencions a la B23 de Molins Esplugues, a la C58 a Sant Quirze i a Montcada, la P7 a Barberà i la Ronda de Dalt, des del nus de la Trinitat fins a Sant Gervasi. A més, hi ha hagut un accident a la P7 a Bàscara, a l'Alt Empordà, que talla un carril en sentit Girona.
0: Una persona morta i 13 més ferides i hospitalitzades per l'incendi d'una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquest dimarts a la nit. El servei d'emergències ha atès una 70 de persones, sobretot per inhalació de fum. En el moment dels fets, a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. Dues persones ferides, una en estat crític per una explosió de gas en un hotel de Peralada. L'edifici ha patit danys estructurals greus amb el col·lapse de bona part dels tancaments de l'edifici. L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona estarà tancada avui i no se sap quan podrà reobrir després que ahir a la tarda va caure part del sostre del vestíbul i va deixar 3 ferits lleus. Encara no se'n saben les causes. Junts considera una desautorització absoluta al Tribunal Suprem el pronunciament del Constitucional sobre l'amnistia. El TC avala que la malversació es pot amnistiar i el 6 d'octubre arribarà el ple decisiu amb una sentència que costarà el retorn de Carles Puigdemont. Pedro Sánchez admet per primera vegada deficiències del Marroc en el control de la frontera durant l'entrada massiva a Ceuta. Ho fa el mateix dia que el Marroc celebra eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontent del jovent. Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primera vegada en mesos per explorar un acord de pau. El president Donald Trump diu al seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacte. Trump també confia que hi haurà un acord de pau entre Ucraïna i Rússia. Salvador Illa compareix avui al Parlament per donar explicacions pel fiasco de les proves PISA i afrontar la pressió dels seus aliats perquè doni un cop de timó a Educació. L'oposició confia poc en les explicacions que pugui donar el president en una sessió que serà una pedra de toc de cara al debat de política general previst per la setmana que ve. Barcelona es converteix amb les festes de la Mercè des d'avui fins diumenge en un gran escenari d'arts de carrer. Companyies catalanes, estatals i internacionals oferiran espectacles gratuïts en 7 espais de la ciutat amb la plaça de les Glòries com a novetat.
2: Esports.
0: Montse Arraia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça debuta a la Champions femenina de futbol avui a les 9 davant a París Futbol Club en transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio. 3 jugadores són dubte per al partit: Quica Nazaret, Vicky López i Aitana Bonmatí. L'extrem del Barça, Lamine Yamal, creu que la pilota d'or hauria de ser per a un jugador diferencial i no només per a un golejador. A Madrid, per la seva banda, exigeix que el president de la Lliga, Javier Tebas, sigui neutral i estigui al servei de tots els clubs. A 8:45, a Reus, final femenina de la Lliga Catalana de Bàsquet, entre l'Espart, Uni Girona i el Cadí La Seu. I en tenis, Bassols és amb l'equip espanyol que aquest matí debuta a la Copa Billie Jean King contra el Kazakhstan.
0: Primer dia de la tardor marcat per un ambient més propi de l'estiu. Matí assolellat durant les hores centrals del dia. Les temperatures pujaran i les màximes se situaran entre els 27 i els 33 graus. A la tarda predominarà el sol i hi ha bona mar en general.
4: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web, radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: I ara sí, com cada dia, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, rebem el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres destacant diverses incidències actives. A hores d'ara parlem de dos accidents. Un ha estat a la Ronda Litoral, concretament a Sant Adrià de Besòs, que en sentit nord cap al nus de la Trinitat talla un carril de circulació i provoca fins a 2 quilòmetres de retencions. També tenim un segon accident, en aquest cas al Llobregat. Ha estat a la A2, a l'altura de Cornellà, que en direcció a la capital catalana doncs talla un carril de circulació i provoca fins a 11 quilòmetres d'aturades. Més enllà d'aquestes incidències, doncs tenim encara també retencions habituals, per exemple, amb tot el nus de la Trinitat, que hi ha força col·lapse per unes retencions que arriben per la C58 des de Terrassa o també per la C33, en aquest cas des de Montcada i Reixac. Tot plegat de retruc doncs dificulta molt la circulació també a la Ronda de Dalt i Ronda Litoral en direcció Llobregat. Pel que fa al Vallès, destaquem la AP7 que circula amb intensitat també, en aquest cas, des de Vilanova del Vallès i Montmeló fins al punt de Barberà del Vallès en direcció Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia i fins demà. Gràcies, Ferran.
1: Que vagi bé, bon dia.
0: Igualment, adéu.

passeja pel dial. Escolta els altres. Sigue'ns infidel. Veuràs com tornes. Ràdio Pomar. 101.2 FM.

0: fiesta.
1: Los mejores momentos refrescantes se hacen inolvidables con la auténtica ginebra gallega, la ginebra digestiva por excelencia. Pon un gin tonic Orishas en tu vida y no olvides nuestros licores. Celebra sirviendo los mejores chupitos de hierbas, licor café, crema de orujo y el aguardiente gallego, el orujo puro y duro. Dale calidad a tu cuerpo con Adegas Valcar. Visita la web www.adegasvalcar.com y haz tu pedido o llama al 93-466-5657. 93-466-5657. Adegas Valcar te acompaña en tus celebraciones.
2: Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenim un horari superespecial i pots venir a dinar des de les 13 hores fins les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. No oblidis demanar el teu descompte especial per ser oient de Ràdio Pomar. Restaurant El Badiu, amb 3 hores d'aparcament gratuït, amb estació de càrrega pel teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al telèfon 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.
3: Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.
4: Y tenemos por aquí petición musical, a ver si es, a ver quién es. Es que no me Yáscara, vale, venga, Yáscara. Cuando me envían a Yáscara o me envían David, siempre tengo que mirar a ver si encuentro el nombre. Aquí está la canción que me pide Yáscara. Dice: "Buenos días, María, que tengas un excelente día. Me regalas una canción de Sandro Trigal." Trigal de Sandro. Y dice: "Gracias, un abrazo." Pues nada, ahí la tienes. Que tengas un bonito día, guapa.

0: Bueno, per aquí tenim més música. Tenim la Ginestar, les coses senzilles. Vinga, som-hi.
1: Que fa que et floreixin les pigues. La vida...
0: Ai, aquí tenim un altre missatge, eh?
1: I anar volant no és mai la vida.
0: Ara serà, ara sí, ara deve ser David, eh? En un moment li ponem la canció, vinga.

0: Y tenemos un mensaje que nos llega a través del WhatsApp de la radio 630-72-76-70. Es Antonia Dal Progrés. Lo he acelerado un poquito, solo un poquito, pero que suena muy bien. Venga, un batonet. Guapísima, porque como era muy largo, vamos allá.
1: Hola María, bon dia.
0: Bon dia.
1: Soc Antonia Dal Progrés.
0: Hola, guapa.
1: Estic a casa ja, que com que tinc que anar a rehabilitació a la piscina, pues avui he arribat més tard.
0: Molt bé.
1: I bueno, les poques cançons que he escoltat són precioses. Mira, jo te demano una cançó.
0: Sí.
1: De Denis Russos.
0: Sí.
1: Dormir al lado de mi amor. Me penso que és aquest títol. Que li agradava molt al meu home, Denis Russos. També. Ai, mare, me poso nerviosa.
0: Pobre.
1: Quan parlo del meu home.
0: Clar,
1: no és que aquest temps estava molt malalt, ja.
0: Mm-hmm.
1: Li faltava molt poquet. I em poso una mica així. Se la dedico amb ell. Vale, Maria?
0: Vale, guapa.
1: No vull dir aquestes coses perquè no vull posar-te trista, aquestes
0: clar.
1: Coses.
0: Bueno,
1: que passeu molt bon dia. I molts
0: igualment.
1: Petons per tu i per tots els radioients, que animen molt i això me dona vida. Vale? Molts petons i bon dia.
0: Igualment, preciosa. Aquí tens la teva cançó, Morir al lado de mi amor, de mis russos. Que tinguis un gran dia i no et posis trista, val? Vinga, un petonet. Ella és l'Antoni del Progrés.

veí, vine a visitar el nou Caprabo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Caprabo.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia al Parlament de Catalunya, on el president Salvador Illa ha assumit avui l'error del govern pel fiasco a les proves PISA, un episodi que dona per superat després d'haver cessat l'anterior secretària general del Departament d'Educació. L'oposició, però, demana apuntar més amunt, cap a la mateixa consellera Esther Niubó. El president Illa diu, però, que no la pensa cessar. També hem sentit l'entrevista del matí de Catalunya Ràdio al magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, que assumeix que l'amnistia total als líders del procés anirà ràpid. I ens hem fixat també en les festes majors de Tarragona i de Barcelona, avui que és Santa Tecla i Vigília de la Mercè. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs, notícia de fa pocs minuts, l'Audiència Nacional absol l'advocat Gonzalo Boya del cas del narcotraficant gallec Sito Miñanco. En una sentència de l'Audiència Nacional que acabem de conèixer, el tribunal ha exculpat l'advocat de Carles Puigdemont dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental. En canvi, ha condemnat Miñanco a 17 anys de presó. La fiscalia demanava, recordem, gairebé 10 anys per Boya. Ara la sentència, que arriba un any i mig després d'acabar-se el judici, considera que no va participar en l'operació. En una publicació a X, Boya parla d'alegria immensa i agraeix el suport dels seus advocats i també de la seva família. Mentrestant, la propietària de l'agència de viatges de l'Escala de l'Empordà, que suposadament ha estafat 400 persones, no tenia assegurança i cobria els deutes amb els diners estafats. Els Mossos l'han detinguda aquest matí a Figueres i li atribueixen un frau de més de 2 milions d'euros. Laia Claret.
3: Bona tarda. De moment hi ha 400 persones a qui hauria venut viatges fraudulents i estafat més de 2 milions d'euros, però podrien ser xifres més elevades segons els Mossos. La detinguda ha vingut aquí a Figueres, citada a la comissaria. Ha passat a disposició del jutge. Segurament es complica que els clients puguin recuperar els diners, pel que explica Jordi Casanovas dels Mossos d'Esquadra.
4: Hem pogut contrastar, corroborar, que no disposava d'aquesta assegurança d'una empresa molt concreta de responsabilitat civil.
3: La dona operava sola, han explicat, des del 2024 i el sistema funcionava com una bola de neu textualment. Amb la paga de les últimes reserves, pagava els bitllets dels primers que sí que van poder anar de viatge.
2: Hi ha acord entre la Generalitat, la Federació de Municipis i l'Associació Catalana de Municipis per reforçar els serveis socials municipals i comarcals. El nou acord marc pels pròxims 4 anys preveu una inversió de més de 2.300 milions d'euros. Això és un 66% més que l'anterior convocatòria. A més, hi haurà un miler de més de professionals per millorar l'atenció domiciliària o les polítiques de suport a les famílies. El president Salvador Illa ha destacat la col·laboració amb el món local per enfortir les polítiques socials.
5: Doncs perquè els sectors més vulnerables de la nostra societat que requereixen unes polítiques específiques per ajudar-los, diguem-ne, a tirar endavant el seu projecte de vida. No? Fer això en col·laboració amb el món local és imprescindible, perquè sou els que teniu el coneixement directe del territori, de qui és, on viu, què fa, què necessita, perquè és la manera més efectiva d'arribar a aquestes persones i la manera més eficient també de destinar aquest recurs. No?
2: I el Superniño, que s'està gestant a les aigües de l'oceà Pacífic, podria provocar, atenció, 451.000 morts per altes temperatures els pròxims mesos en diferents punts del món, sobretot a l'hemisferi sud. És el càlcul d'un estudi publicat avui pel Climate Impact Lab de la Universitat de Chicago, segons el qual d'aquí al febrer hi haurà una pujada dels termòmetres que pot superar els 2 graus, un escalfament similar al que es preveu que tinguem d'aquí 20 anys pel canvi climàtic.

0: Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenim un horari superespecial i pots venir a dinar des de les 13 hores fins les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. No oblidis demanar el teu descompte especial per ser oient de Ràdio Pomar. Restaurant El Badiu, amb 3 hores d'aparcament gratuït, amb estació de càrrega pel teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al telèfon 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.
1: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins a les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.